Maraó, mite d'origen. Diuen que cada àtom del teu cos té bilions d'anys. Diuen que al principi, abans de la gran implosió, abans de la gran explosió, tots els àtoms estaven units. Nosaltres també estem fets del mateix que Saturn, del mateix...

0: És la resta.
1: És d'ara?
2: És que quan facin preguntes al temps, no sé tampoc les coses. Fem una altra, no?
0: Sí.